Hola, encetem Temps de Cultura en aquest suplement que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Estrenem octubre amb noves propostes a la cartellera. A l'escenari de l'Ivanka d'Alcoi se li donarà la benvinguda a Corrents Alternes. Carlos Izquierdo, amb el projecte Arco Glanz, estrenarà este divendres el cicle. Abans estarà amb vosaltres en este escenari radiofònic per avançar-vos com és aquesta iniciativa. Altra benvinguda. Al COI, aquest diumenge, alçarà el teló de la 6a edició de la mostra de teatre amateur. La companyia Hachas Teatro representarà Les Hores Serenes. En sabran més sobre aquesta primera funció del Teatram. El COI està a punt d'encetar la programació per celebrar el 9 d'octubre. En esta edició entrevistarem els artistes de la música i la dansa que pujaran a l'escenari del Teatre Calderón el mateix divendres 9 d'octubre i el dissabte 10 amb diferents propostes. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: El COI, ja ho saben tots vostès, estrena aquest divendres el cicle de corrents alternes. Arriben tres propostes a l'IBAMCA del COI i l'estrena serà demà divendres, 2 d'octubre, a les 20 hores, on podrem escoltar i veure aquesta proposta que ens presenta Carlos Izquierdo, que és compositor i artista sonor, i amb el projecte Arco Glanz. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs a compassos previs d'actuar al COI?
1: Pues molt bé, amb moltes ganes. Sí, és un concert que volia fer des de fa temps i ara pues, ja pues, la, quan l'emoció a flor de pell, no?
0: Uh-huh. Els espectadors que hi vagin al Saló d'Actes de l'IBAMCA de demà, què podran veure, què podran escoltar?
1: Pues la música que jo faig és música electrònica, no és música de ball, però sí que és llançant medis electrònics i és una música que ve d'estils com el ambient, el minimalisme, és una música contemplativa, a vegades més enèrgica, a vegades més calmada i a part presento un projecte nou que per això també l'emoció i les ganes de fer-lo així en el COI, en el que uso como una cosa que se llama pensamiento computacional, que es que aplico lo que son intuiciones mías, las intuiciones que yo tengo para componer, pues las he pasado como a fórmulas, a algoritmos propios, y entonces es un diálogo entre un código que yo programo y que yo genero y que va enviando música a mis instrumentos y la interacción con eso en tiempo real, la interacción que yo hago con esa música en tiempo real.
0: Entonces, ¿es una estrena? ¿Va a escoltarse por primera vegada?
1: Sí.
0: Abans de pujar a l'escenari i presentar-ho, amb algú de confiança li ho mostres abans perquè donen impressió o directament a l'estreno?
1: N'hi ha peces que sí que he presentat com una espècie de... Sí, de prova prèvia. Però que després jo he anat com pulint ahí a l'estudi, però la majoria serà coses noves per a la gent que vingui ací.
0: A les 20 hores, demà divendres 2 d'octubre, jo recorde que les entrades estan a la venda en la taquilla del Teatre Calderón o en Ticket al COI, millor dit, ticketalcoi.com, és la manera online d'obtindre les localitats i anar a veure en directe esta proposta d'Arco Glanz. A més, també vas a mostrar en l'actuació de demà arts visuals que també en aquest entorn has treballat amb Magda Arques.
1: Sí, això és. Magda és una companyera y amiga, por supuesto, de este mundo de la tecnología, lo digital, este trabajo así con computadores. Y ella y yo, por ejemplo, hemos tenido otro proyecto en el que ella llevaba directamente toda la parte visual, en el concierto de mañana la llevaré yo, y este proyecto se llamaba Indeterminación y trabajábamos sobre la obra inacabada de Johann Sebastian Bach. Y el concepto de indeterminación, pues eso, porque es una pieza que no se llegó a terminar en vida por el compositor, entonces nos dio para explorar cómo, qué podría haber sido, ¿no? El mundo de las posibilidades. Ella lo llevó a la parte visual, ella trabajó con Hydra, ella también trabaja con Processing, que es el lenguaje que uso yo, y yo llevé a la parte sonora. Y para el concepto de mañana, pues sí que he preparado un set en el que todo, la parte sonora y la parte visual, se conjugan a partir de Processing y se llevan al directo todos juntos, ¿sí?
0: Aleshores serà una intervenció redona amb la teua firma, amb el teu art, que a més també voldràs compartir coneixements perquè per matí demà s'ha organitzat un taller interactiu també allí a l'IBAMCA del COI, en la sala de tallers, i Carlos, està ple? Ha estat una bonica resposta, no?
1: Sí, he parlat justament amb Gilberto i sí, m'ha dit que ha tingut molt bona acollida. Sí, es un taller en el que yo enseño precisamente mi práctica, porque esto es un software que se llama Processing, es un programa de código libre, abierto, gratuito, y que funciona con código. Y entonces sí, es una manera de acercar mi práctica a la gente interesada. No trata conocimientos previos, entonces es un taller como muy, muy amable y muy juguetón, en el que vamos a hacer pues eso, bocetos, interactivo, bocetos digitales, en los que se une la parte visual y la parte sonora.
0: Molt bé. Això serà demà pel matí, per la vesprada de l'actuació, a partir de les 20 hores, en corrents alternes, aquest cicle que d'alguna manera, Carlos, dona a conèixer la música electrònica, no? Què et sembla aquesta proposta?
1: Pues maravilloso. Al final, bueno, es una forma de traer las cosas que están pasando, ¿no? Una música que se está produciendo hoy en día, con compositores que estamos en activo, y es un reflejo de las inquietudes, ¿no? De un montón de gente que hacemos ese tipo de música, y traerlo, recopilarlo, ¿no? Y enseñarlo, pues es una oportunidad buenísima para, bueno, al final fomentar distintos tipos de cultura, en este caso pues eso, ¿no? Una electrónica variada, porque el programa es muy, o sea, toca como distintas estrategias, ¿no? Uh-huh. A la hora de componer. Entonces sí, una propuesta maravillosa.
0: Jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès al nostre suplement cultural, Tragaluz, i desitjar-te que demà vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies. Un plaer.
0: Ens n'anem a publicitat i tornem amb compassos dedicats a la programació del 9 d'octubre.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Escolten Radio Alcoy, suma a Tragaluz y anem amb més cultura, amb més protagonistes. El 9 d'octubre serà eixa gala que se celebrarà al Teatre Calderón d'Alcoi i allí s'obrirà amb la música que va a interpretar la música primitiva Apolo d'Alcoi. Avui ens acompanya de nou el seu director, Francisco Valor. Bon dia.
3: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
3: Pues molt bé, preparant ja cosetes.
0: El concert, exactament, jo dic que el concert serà el divendres que ve, a partir de les 12 hores. Què aneu a interpretar?
3: Bueno, pues hem preparat un repertori molt valencià, val? Començarem amb l'entrada de la Murta, pas doble de Salvador Giner Vidal, pas doble valencià per excel·lència, amb el seu famós solo de bombardí. Després tocarem un pas doble que diu Sant Joaneries, de Ferran Campos Valdés, que és un compositor alacantí, que bueno, jo l'admire moltíssim, és un compositor molt jove, i que, per exemple, en aquest pas doble Sant Joaneries pues, barreja molt bé el que són les cançons tradicionals de la província d'Alacant i les dansades, i ja veureu com és un pas doble que no deixarà ningú indiferent, perquè és molt, molt bonic, de veres. I després, com a obra de gran format, pues, tocarem Cançons de Mare, que és un poema sinfònic de Rafael Talens, que és també molt interpretat en totes les bandes valencianes, perquè són temes folclòrics valencians, de la Ribera Baixa i en particular pues, de Cullera. No? És una obra de les més representatives d'aquest compositor, que ell mateix va néixer en Cullera, i està, bueno, està molt, molt vinculat tant musicalment com personalment en la població. I també pues, esta obra conta en tres moviments pues una història, no? El primer moment és una coneguda cançó, que és la cançó Mareta, val? Que l'introduïs des del primer moment amb una melodia que introduïs la trompa. Bueno, és, no sé, és, musicalment és algo preciós i és algo molt ben pensat i que queda molt, molt, molt, molt xulo. Val? El segon moviment es diu Mare Vicente Tascasa, fa una referència a una altra melodia tradicional d'allí de la ciutat de Cullera, molt valenciana. I després el tercer moviment és Baix del Pont de Cullera, que també és el mateix, és una cançó tradicional d'allí de Cullera i que pense que és un grandíssim final per a aquesta obra, que esperem que agradi a tota la gent que vinga a veure aquest acte del 9 d'octubre.
0: I que jo recordo que és gratuïta l'entrada, tan sols ja que anar a la taquilla del Calderó, ho indica tot el coll, i descarregar-se la localitat per entrar i gaudir d'aquesta música en directe que esteu preparant. Jo, Francisco, sempre vos pregunte quin és el repertori elegit, però sí que és de veres que, a millor jo ho dono molt per fer, no?, perquè estic ahí molt en l'àmbit musical, però perquè també l'oient ho entenga. Clar, és música que heu elegit i que està un poc en el context de la celebració que és el 9 d'octubre, els valencians.
3: A veure, i jo sempre, com a director, sempre intento que tot el que vagin a escoltar en un mateix concert els oients tinga un sentit, val? Tinga una temàtica, tinga un sentit, encara que també es poden fer concerts eclèctics, no? De mesclar moltíssima varietat d'estils, no? Però en un concert per exaltar el Dia de la Comunitat Valenciana i exaltar el valencianisme, pues no té sentit pues tocar, per exemple, obres americanes, no? O obres d'una altra índole. Jo penso que per un concert del 9 d'octubre pues s'ha d'ensalzar la música valenciana i els autors valencians, i per aquest camí pues he programat jo el que anem a escoltar.
0: Que hi ha molta obra i molt bona, és que els compositors valencians estan molt, molt bé.
3: Sí, a més, vaja, perquè València, Comunitat Valenciana, som un referent a nivell mundial del moviment bandístic, de lo que són les orquestes de vent, no? que es diuen en tot Europa i en el món. I pense que devem de traure pit d'això i devem d'estar ben orgullosos i devem de fer-ho servir, no? I mostrar eixa música i els nostres autors al nostre públic.
0: El 9 d'octubre, el divendres que ve, d'esta setmana, no de la següent, a les 12 hores serà aquest concert, obrireu la gala que organitza l'Ajuntament d'Alcoi i també en seteu d'alguna manera temporada de concerts, no?
3: Sí, tenim molts concerts, la Primitiva. Tenim 5 concerts en 4 mesos i l'activitat és frenètica. Jo m'he fet inclús una taula d'Excel a veure de quina manera puc barrejar totes les obres, perquè clar... 5 concerts en 4 mesos, això vol dir que no podem assajar com assajem de normal. És, poses en atril, per exemple, ara que ve el 9 d'octubre, doncs tenim només les 3 obres que toquem el 9 d'octubre i quan passa el concert llevem les 3 obres i posem en atril les obres del següent concert. No pot ser això. Tenim totes les obres en atril i anem assajant i anem barrejant perquè tenim que portar-ho tot en marxa perquè no n'hi hauria temps. No n'hi hauria temps material perquè el 9 d'octubre, el concert és el 9 d'octubre, però és que el 10 d'octubre tenim un concert a Petrer, del 50 de música festera, perquè la UNDEF ha contratat a la Primitiva per a fer el seu concert de commemoratiu del 50 aniversari de l'entitat, que serà un concert molt xulo, on tocarem música festera molt alcoiana, molt de la casa, i farem una recerca des de 1911, que és la, si no m'enganya, que és la primera obra que tocarem, fins a 2026, que és una de les obres que tocarem, és de recent creació, i farem un recorregut de la música festera, de lo que és la música vinculada a als moros i cristians de tota la contorna, però sempre des del prisma de la casa, no? de la Primitiva, de la música Primitiva Polo d'Alcoi. Es podeu imaginar que després Santa Cecília
0: així
3: i després
0: és.
3: De Sant... Clar, també tenim que tancar el certamen, que no me s'olvide, el 31 tanquem el certamen de l'Associació Sant Jordi, com a banda anfitriona, tancarem, mentre el Jura de Ribera, pues, també tocarem 3 obres i tancarem el certamen. Després Santa Cecília, el dia 22, diumenge 22, crec que ens ha tocat el fer el concert de Santa Cecília.
0: El dia la patrona.
3: El dia de la patrona, jo ho vaig dir en un assaig, jo dic, crec que és l'únic any que faré el concert de Santa Cecília el dia que toca. És curiós, però sí. Jo crec que no l'he fet mai el dia que toca, perquè, per exemple, la meva banda, la Unió Musical de Cosentaina, com també tenim el concert de la Fira, sempre fem el concert de Santa Cecília quasi en Nadal. En desembre, I com en desembre, la primera setmana, sempre és el pont de desembre, sempre fem el 12, el 13, el 14 de desembre, sempre quasi damunt de Nadal.
4: Mm-hmm.
3: I és curiós.
4: Sí, sí.
3: I, bueno, i parlant de del quin concert ja que tenim, que si encara no l'ha posat en atril, per no liar la cosa, perquè és que tenim una montona d'obres damunt de l'atril, i ja el dic, que els assajos són frenètics. Farem un concert de Nadal, crec que, si no m'enganya, crec que és el 19 o el 20,
4: El 19 de desembre.
3: El 19 de desembre, exacte, en el Teatre Calderón, que, bueno, ja us avance que serà un concert molt xulo, participaran una coral i el cor de xiques de l'escola d'Amando Blanquer, cantant diverses obres junt a la banda, i pensa que serà un concert també molt emblemàtic. Però jo li dic que estos mesos l'activitat en la banda és frenètica.
4: Mm-hmm. Pues jo t'agraeixo moltíssim una vegada més que ens hagis atès en Tragaluz i desitjar que vagi bé no sols este concert del 9 d'octubre, sinó estos 5 que ens has avançat així. Jo t'agraeixo també que ens hagis donat un poc aquesta primícia en la ràdio, i d'ací a desembre, pues, això, que sigueu preparant-los i sobretot feu el que feu, gaudir de la música.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Seguim submergint-nos en Tragaluz i anem a presentar-los altra proposta que arribarà a l'escenari del Teatre Calderón en la gala del 9 d'octubre. Estarà allí, en esta segona part de l'acte, la ballarina aèria Sara Bernabéu. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: I és que fa ja unes setmanes que vam conèixer que estaràs a esta gala del 9 d'octubre a Sidalcoi. Quan vas rebre l'encàrrec d'actuar en la mateixa, com vas reaccionar?
5: Pues la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Bueno, sempre actuar a casa és un plaer. I bueno, ja vaig fer fa 3 anys l'espectacle de la gala del 9 d'octubre, i va ser molt especial, i la veritat que tornaren a comptar amb mi em va il·lusionar moltíssim.
4: Mm-hmm. Serà, com dius, una altra oportunitat d'actuar a la nostra ciutat en el marc d'una carrera artística que, per a qui no el conega molt, Sara, t'ha portat des de fa temps a escenaris nacionals i internacionals, no?
5: Sí, bueno, a veure, la veritat que és això, ja porto més anys vivint fora del Coll que en el Coll. Bueno, he estat treballant amb diferents companyies, com la Forals Baus, Els Comedians, Sacude, The Opposite Hand, a nivell nacional i internacional. Però, no sé, sempre com tornar a casa té aquesta màgia especial i genera com uns nervis que, per molt que puguis trepitjar l'escenari més gran del món, tot, no sé, és com sempre té aquest toc que fa sentir aquesta màgia que dius, ai, em ve molt de gust tornar a actuar en el Coll. Bueno, a banda de que també pues, tinc a la família i tot, i bueno, pues, és més especial.
4: Clar, a més és que és un espai que ja el coneixes, perquè dius que fa 3 anys vas a actuar, ja saps com és, com col·locar, no?, les cordes o el material que necessites, perquè... Clar, entenc que ja hauràs començat, des de que vas rebre aquest encàrrec, a pensar ja en quina coreografia vas a fer, en com serà la proposta que va veure el públic.
5: Sí, bueno, vamos, des del primer moment que van contactar amb mi, el meu cap ja va començar a treballar, ja vaig començar a pensar a veure en què volia fer. Tenia clar que volia fer una proposta completament diferent al que havia fet en el 2023. Uh-huh. I, bueno, vaig començar ahí, pues, a pensar una mica com fer-ho, no? Volia fer un espectacle que s'inspirés en les arrels, en la memòria i en la cultura alcoiana, perquè, bueno, al final el 9 d'octubre és això, no? És cultura, és memòria, i, bueno, pues, tenia clar que volia fer un espectacle una mica això, inspirat en tot això, perquè, bueno... També considero que Alcoi és una ciutat molt potent culturalment, amb personalitats molt influents dintre del món de la cultura, tant en l'àmbit local com en l'àmbit nacional i internacional, i al final pues, volia crear un espectacle que fos com un homenatge a tot això, a totes aquestes persones i a tot el que som com a ciutat i el que hem creat. És un espectacle creat totalment al 100% per aquest dia, i bueno, espero que agrade, la veritat.
4: El podrem veure el divendres 9 d'octubre, d'ací poc més d'una setmana, a les 12 hores, en eixa gala al Teatre Calderón d'Alcoi, amb entrada lliure, amb invitació per poder veure eixa proposta que has preparat. Jo no sé si vas estar soles a l'escenari, acompanyada per altres ballarins.
5: En aquesta ocasió estaré, en el que és en l'escenari, estaré jo sola, però darrere d'escenari n'hi haurà més persones. De fet, bueno, en aquest espectacle col·laboré també amb l'equip de Visual Produccions, bueno, concretament estan Arnau i Ferran, i bueno, en escena se'n veurà a mi, però n'hi ha un equip darrere que està també treballant.
4: Sara, per què vas voler especialitzar-te o per què t'ha agradat tant la dansa aèria?
5: Pues, bueno, a veure, jo sempre dic que jo faig dansa aèria perquè m'agrada fusionar, bueno, en els meus inicis jo realment, bueno, vaig començar estudiant la carrera de dansa contemporània i jo inicialment era ballarina, i quan vaig descobrir l'acrobàcia aèria, ja des del primer moment vaig voler confusionar els dos llenguatges. No m'agrada buscar el virtuosisme de l'acrobàcia, sinó que m'agrada investigar el llenguatge corporal més enllà de lo que són pròpiament els moviments i buscar una mica, pues, la plasticitat del moviment, l'expressió, i expressar a través del moviment, no? Tot això que ens ofereix la dansa. Llavors, m'agrada molt treballar aquesta fusió en les dues disciplines, per això em considero ballarina aèria, més que acròbata aèria com a tal, perquè el moviment no és d'una gran acròbata, no? Sinó és com busque ballar en l'aire i crear aquest llenguatge propi.
4: Ballant en l'aire, crear el llenguatge propi, va entrenant-se en la teua carrera artística, que la compagines amb la psicologia esportiva, no?
5: Sí.
4: Hi ha una connexió entre aquestes dues especialitats?
5: Pues sí, la veritat que hi ha molta connexió. Al final, bueno, els ballarins, els artistes, però concretament els ballarins, tenen molta similitud amb els esportistes a nivell de... Bueno, el treball corporal, no?, diari, que hem de realitzar, però també la pressió, les lesions, la inestabilitat laboral, l'estrès, les frustracions... Al final són coses que, quan no tens una figura d'una persona que t'entengui, que puga acompanyar-te, pues, poden arribar a fer-se bueno, situacions complicades que poden derivar en problemes, trastorns mentals greus, no? Llavors, al final, la figura de lo que és el psicòleg esportiu és com acompanyar i donar aquest suport, no?, en tot el que és la carrera artística, o en el cas dels esportistes deportiva, però jo com estic enfocada més en artistes, pues, en la carrera artística, donar aquest acompanyament i aquest suport per evitar que aquestes situacions s'agreugen, no? Per sort, cada cop estem donant-li més prioritat a la salut mental, sobretot, bueno, per exemple, en esportistes, en el tema de l'esport, pues, hi ha molts esportistes, cada volta hi ha més esportistes que estan dient que treballen en psicòlegs esportius. I això, pues, està donant una visibilitat que és molt important. És veritat que en les carreres artístiques encara és un món molt desconegut, però és molt important, pel que el dic, perquè al final són... La carrera d'un ballarí, pues, bueno, tens moments complicats. I si tens aquest acompanyament, pues, sempre ajuda molt.
4: I ja per últim, Sara, amb ganes que arribi el 9 d'octubre?
5: Moltíssimes ganes. Tinc moltes ganes. I bueno, espero que us agrade molt la proposta i que gaudiu.
4: Sara Bernabéu, la ballarina aèria alcoiana, que estarà el 9 d'octubre a la nostra ciutat oferint aquesta coreografia que, com ens ha contat, és nova, serà una estrena perquè l'ha creada per aquesta ocasió. Sara, jo t'agraeix moltíssim que ens hagis atès en Tragaluz i desitjar-te que el vagi tot molt bé.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: El COI es prepara per a celebrar el 9 d'octubre. Ja sabem tots vostès que s'ha organitzat una àmplia programació que podrem gaudir, sobretot, la propera setmana. I, de fet, avui en Tragaluz anem a fixar-nos en el que passarà el dissabte 10 d'octubre a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón del COI. Allí estarà la capella de Ministrers i ens oferirà un concert ben bonic. Salude a Carles Magraner, ell és el director de la capella i també interpreta les violes. Bon dia, Carles.
6: Hola, bon dia. Benvinguts i moltes gràcies per la invitació.
4: Gràcies a vosaltres per atendre'ns. Com esteu a compassos previs d'actuar al COI?
6: Bé, és un any importantíssim per la celebració que se fa enguany, la commemoració del 150 aniversari de la mort del rei Jaume I. I estem celebrant-ho, recordant esta fita amb una sèrie de concerts, no solament per València, també per Barcelona i diversos llocs, i evidentment el COI és un lloc fonamental per a nosaltres, per a mi personalment també, i actuar-hi sempre serà una emoció i unes ganes de compartir amb el públic tot això que fem.
4: Uns espectadors que em sembla que viatjaran a l'època medieval, no?, perquè aneu a interpretar un repertori que ens faig avançar així.
6: Sí, el que pot escoltar l'espectador quan vaja és com transportar-se al moment en què Jaume I estava viatjant per conquerir València. En aquest moment, les músiques que podien sonar al seu voltant, coneguem algunes i alguns dels trobadors que l'acompanyaven, i també coneguem aquelles músiques religioses en les quals ell celebrava cada victòria en el nom de Santa Maria. Així podrem escoltar cançons dels trobadors que han acompanyat a Jaume I, com Berenguer de Palou o Post d'Ordafà, i també, com no, un plany a la seva mort, que serà el que farà cloenda del programa d'este gran homenatge que li fa capella de Ministrers a Jaume I.
4: Jaume I, Amors e Cançó, és com es titula aquesta audició. Qui sereu, quins músics estareu a l'escenari del Teatre Calderón?
6: Serem quatre músics. En primer cas, Elia Casanova, de soprano. Després, el cantar de veu de soprano en aquest repertori sempre és molt, molt distint, perquè la tècnica que s'utilitza no és la mateixa que s'utilitza un dia per a cantar-se

0: vuestro trabajo allí, y a vosotros daros las gracias que nos hayáis dado también visibilidad y podamos, bueno, pues de alguna manera promocionar y que la gente vaya a ver nuestro espectáculo.
1: Teatram, que ja acabem d'escoltar, serà aquest diumenge a les 7 de la vesprada al Teatre Principal, però hi ha més cites en aquest cicle de la Mostra de Teatre Amateur d'Alcoi. El dia 30, també al Teatre Principal, es representarà El Manual de la Buena Esposa, de Maru Jazz, d'aquesta companyia. El 28 de novembre, al Teatre Caldron, Marat Sade presenta del Teatre de les Esquines. Després, el dia 12 de desembre, el Teatre Caldron, el musical Beetlejuice, a càrrec de la companyia Telón Aparte. I així anem escrivint el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz, donant-los les gràcies per estar escoltant atentament aquestes propostes culturals que arriben en no res a la nostra ciutat. I com sempre els dic, a gaudir amb la cultura.

0: El nostre programa Avui per Avui al COI continua rodant i anem a parlar-los de diferents dies mundials que van a dur-se a terme en aquest 1 d'octubre, primera jornada que ja és el Dia Nacional de la Artritis. Així al COI tenim una associació que és ACERA, Associació d'Afectats per Malalties Reumàtiques, Autoimmunes i Musculoesquelètiques de l'Alcoia i el Comtat, que també volen compartir amb vostès diverses iniciatives i també sobre aquestes enfermitats. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Maria Dolores Gil. Ella és presidenta d'ACERA. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: També Rafael Moltó, secretari d'aquesta associació. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: També li dono la benvinguda a la ràdio, a Lirios Mengual. Ella és també de l'associació ACERA. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pues nada,
0: un mes intenso, María Dolores.
1: Sí, es un octubre bastante intenso, como has dicho. Todos los años es un mes de las enfermedades reumáticas. El día justo 1 de octubre tenemos un proyecto que se llama Luce por la Artritis, donde habrá iluminadas el puente en Alcoy, el puente San Jordi. Estaremos sobre las 8 de la tarde cerca del puente para hacernos fotos, que estará iluminado de color verde. ¿Por qué se hace esto? Pues para dar visibilidad a todas aquellas personas que tienen una artritis reumatoide y una de las enfermedades de las espondiloartritis, ¿vale? Como es la enfermedad reumática inflamatoria crónica y artritis psoriásica, son enfermedades que también pertenecen a las espondiloartritis. En fin, la finalidad es visibilizar este día, el día 1 de octubre, así como también tenemos el día 12 de octubre, que es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide y el Día de todas las enfermedades reumáticas. Ese día tenemos un proyecto también que es Vende Verde, donde te pones ropa verde o estás en un espacio que de naturaleza, de color verde, hacerte una foto y subirla con el hashtag Vende Verde. Todo es un proyecto a nivel nacional de Conartritis, ¿vale? Tendremos ciudades como Madrid, Palma de Mallorca, Santiago, todas tendrán un color verde justo el día 1 de octubre, que es de las enfermedades de artritis reumatoide.
0: Y aquí en Alcoy también aprovechar esos espacios verdes y hacerse esas fotografías,
1: también,
0: ¿no?
1: Sí,
0: los oyentes
1: sí,
0: que nos estén escuchando y quieran participar.
1: Sí, es verdad, sí, porque la idea es un poco hacer visible lo invisible. Las enfermedades reumáticas, muchas las padeces, pero no se nota. Y son sistémicas, son crónicas, que necesitan tratamientos de por vida y bueno, que no se ven. Entonces, esa palabra de hacer visible lo invisible nos ayuda muchísimo a que la población pues vaya conociéndonos, ¿vale? La asociación ACERA, que le voy a pasar un poquito a mi compañero Rafa, que diga un poquito dónde estamos y por qué estamos ahí luchando por dar visibilidad.
0: Desde 2020 que va a crear la asociación.
2: Son
0: 6 anys ahí.
2: 6 anys, encara són poquets.
0: Però i ja aneu creixent molt.
2: I anem creixent.
0: En el sentit que cada vegada la visibilitat és major.
2: Anem fent-se un poquet cada dia més gras, no? Més gras i més visibles, que és lo important, no? Que això és lo més important. Bueno, ara en el COI s'il·luminarà el pont de Sant Jordi, i també tenim les poblacions de la comarca, com a Cocentaina, Muro, Banyeres, Castalla, que també il·luminaran espais públics, no? Castalla crec que és l'Ajuntament, Muro també il·lumina
1: l'Ajuntament i el Masset.
2: Sí, l'Ajuntament i el Masset, exactament, confirma la cultura. L'Ajuntament i el Masset en Muro, en Castalla l'Ajuntament també, I entonces, pues, lo que volem és això, donar visibilitat, que es vega i penjar eixes imatges perquè la gent es doni compte que això cada volta va prenent més més importància, no? Perquè en fi, es vegin millor i mos vegin millor. La gent que vulga tindre informació de ACERA mos pot localitzar en el carrer Gabriel Miró, número 12, en els baixos, on està la UDP, i normalment allí per les vesprades solem estar quasi tota la setmana per les vesprades, I pels matins, pues, també hi ha un parell de dies que solem estar allí. Qualsevol persona que vulgui pot vindre allí per informar-se i de tot el que
0: vulgui consultar-vos.
2: Exacto.
0: En el carrer Gabriel Miró número 12, d'ací d'Alcoi, teniu la seu, però també en xarxes socials vos poden trobar, no?
2: Sí, per supost. Sí. La seu la tenim ahí, la seu també la tenim ahí, en Gabriel Miró. I, bueno, també, a part d'això, actualment tenim Facebook, que el tenim, i la gent mos pot localitzar en Facebook. I, bueno, també tenim el tema de fer el coll, que també ens poden localitzar en això. Ara mateix estem preparant i estem veient la possibilitat de crear una web perquè encara puguem ser més fàcil de contactar i de trobar-nos a nosaltres i on puguem penjar molta més informació de la que avui per avui podem penjar.
0: El que esteu contant, Acera, és una associació comarcal on doneu cobertura a l'Alcoià i al comtat,
2: sí.
0: Aquelles persones afectades amb aquestes malalties reumàtiques, autoimmunes o musculoesquelètiques. Sou un suport molt important perquè, Lirios, així vaig amb tu, quan en el moment en el que el diuen o el diagnòstic la teua malaltia, dius, i ara què faig, no? Què penses?
3: Sí, el problema és ese, que a mi me la van diagnosticar molt jove, però almenys per mi era molt jove, i el cau el món, perquè dius, ara què? Entonces, pues tens que anar luchant en això, perquè no es veu. Tu t'alces pel matí i el fa mal tot. Entonces ja comences ja de tot el dia. Són els dolors, són els mals, i preguntes per què. Per què em passa això? Tinc que estar medicant-me sempre. Doncs l'exercici va molt bé. La dieta és fundamental. Totes aquestes coses. Després a mi als anys també em van diagnosticar l'artritis. Torna altra volta a preguntar per què. Entonces, l'associació ajuda moltíssim perquè trobes a gent que està passant el mateix que tu, perquè eixes al carrer i el veuen i diuen, però si estàs molt bé, no es nota que estàs malalta. Dius, ja, però ho porta per dins. Entonces, el poder parlar en algú que està passant el mateix, això és molt important.
0: Tu digues, molt jove em van diagnosticar la primera malaltia, que notaves i suposa que ahir aniries a l'hospital, a l'especialista, no? I anirien ja un poc dient de tot.
3: Sí, al principi, pues, lo que passa, com estàs fent faena, pues, són els dolors, rehabilitació, després hi ha les proves, després ja el diuen, i clar, ara a l'estar així també podem dir que falten especialistes, no? Perquè els traumatòlegs que tenim són molt poquets. I entonces també les llistes d'espera per poder passar d'una cosa, a vegades estàs malalt i dius, per què no em toquen antes, perquè estic passant-ho mal. Entonces això també no us afecta prou.
0: I com vais conèixer a Cera, a l'associació?
3: Pues bueno, tinc que dir perquè desafortunadament la meva germana també li passa, també estava ahí, l'any passat estava ella en la junta i un poc per mig d'això, pues van conèixer a Cera.
0: I aquest suport que deies, que esmentaves.
3: Sí. A més, tots els tallers que es fan i totes les activitats que es fan ajuda un muntó. Per això, perquè pots fer pinya en algo que et passa a tu.
0: Et sents acompanyada,
3: exacte,
0: no? Des d'aquest procés de la malaltia i del tractament, també, no?
3: Sí.
0: El poder, també.
3: Inclús en lo que pots dir que estic en un tractament, no? En aquest moment, i dius, no està sentant-me bé, o, ai, pues a mi tampoc, dir-li igual al metge, són coses que són, pareix que sigui una tonteria, però el pot beneficiar molt, perquè pots dir, bueno, si està passant a tu, t'ha passat, pues vaig a dir-li igual al metge perquè pot ser això.
0: Clar, compartir aquestes inquietuds que puguis tenir. Ella parlava de les activitats, volia un poc que també exposareu què és el que feu a Cera, no? I s'atenció més, Rafa.
1: Activitats.
2: Bueno, nosaltres en l'associació fem un munt d'activitats. Per el taller d'infermeria que dona Maria Lola Dolores. A part d'això, tenim també un taller de readaptació funcional que ajuda molt a ensenyar com tens que les posicions que tens que tindre per no sofrir caigudes que puguen provocar problemes importants. Després tenim també tallers de gimnàsia, tallers de pilates, tallers de ioga, un taller de mindfulness també. Tenim també un taller de nutricionista, un altre taller de manualitats i un taller també de psicologia, una psicòloga que també ve i mos planteja diverses coses de com poder assumir les malalties que tenim. Que no és fàcil, com ha dit Lirio antes, quan et donen una notícia d'estes no és fàcil adaptar-te a elles, no? I bueno, a part de totes aquestes activitats, pues, també anem a fer enguany les segons jornades de pacients i reumatologia, que seran el dia 5 de novembre, que les farem en l'Àgora. I bueno, i estem fent un esforç molt gran enguany per donar-li més importància a aquestes jornades, perquè la gent puga vindre i saber un poquet més sobre les malalties, perquè van a vindre dos especialistes a parlar-nos de les malalties reumàtiques, i a part també Lola va fer un taller també allí de que el taller sobre el
1: abordatge del paciente reumático, sí. Yo quería añadir un poco que todo este proyecto que tenemos parte de una base desde hace 4 años, que es el mejorar la calidad de vida del paciente, y basándonos en ese proyecto se presentó pues a la empresa ITES, nos está ayudando muchísimo y es lo que la causa por la que podemos realizar todas estas actividades. Entonces siempre hay que agradecer, igual que al ayuntamiento y a la diputación, con todas estas cosas, todo que recae. La asociación no quiere tener un dinero para ella, sino para que caigan el propio paciente y familiares, y también voluntariado. Sí que también me gustaría añadir que este año este programa que con artritis ha hecho a nivel nacional ha trabajado mucho por ser enfermedades sistémicas el tema del riesgo cardiovascular y la afectación neurológica en el paciente reumático, porque como son enfermedades tan completas, pues hay que hacer y cuidar mucho, y en eso la asociación lo está haciendo, como ha dicho mi compañero Rafael, pues el ejercitar, el ejercicio, el tener, como ha dicho la compañera Lirios, en una buena alimentación, sin grasas y tal, porque claro, pueden tener riesgos cardiovasculares, ictus, el problema del control de la obesidad, ¿vale? También es muy importante, pues que a veces hay una afectación neurológica con posibles deterioros cognitivos, ¿vale? Entonces este año se ha querido trabajar a nivel nacional estos dos aspectos de esta enfermedad tan grande, tan completa. Y nada, vuelvo un poco a decir, hacer visible lo invisible. Yo estoy muy agradecida que Lirios esté hoy aquí, porque lo que hemos dicho Rafa y yo tiene importancia, pero lo que ella ha dicho es la firma de que es el resumen de que por qué estamos aquí cada octubre, ¿vale?
0: Hacer a la Asociación de Afectados por Enfermedades Reumáticas Autoinmunes y Musculoesqueléticas del Alcoy y el Comtà. Yo recuerdo que estáis en la calle Gabriel Miró número 12, pero también estaba pensando en las personas que lo necesitan, los pacientes del Alcoy y el Comtà. Pero si hay alguien que ahora nos esté escuchando, no sufre ninguna enfermedad, pero quizás tenga una persona cerca o quiera simplemente colaborar con Acera, ¿cómo se puede asociar?
2: Bueno, es muy fácil, simplemente dirigirse a nosotros, venir a la asociación y ya está. O sea, no pedimos nada especial, no pedimos que sea enfermo, simplemente cualquier persona que quiere se puede asociar a la asociación y colaborar con nosotros. Simplemente rellenar un formulario que tenemos con los datos y ya está. Simplemente es esto. Nosotros actualmente tenemos una cuota por ser asociado de 20 euros, que es una cuota
1: simbólica.
2: Simbólica.
4: Al año.
2: Al año. Y bueno, con esta cuota le entran todas las actividades, o sea que puede acudir a todas las actividades. Y bueno, es así de sencillo, no es más complicado. Cuando quieran, saben que nos tienen allí en la asociación y pueden venir cuando, cuando ellos quieran. También pueden contactar, tenemos un teléfono. Si
0: sí, díselo, díselo.
2: El teléfono, mira, es el 623-723-226. Quidramos este teléfono, pues ya contactem amb vosaltres i podem quedar un dia, si volen vindre a l'associació, per ensenyar-li-la, mostrar-li el que tenim, i ja està.
1: Y tenemos tres días, lunes, martes y jueves, por la tarde, sobre las 6 o por ahí, estamos siempre alguno. Uh-huh. Entonces también acercarse a Gabriel Miro 12 y nada, y bueno, pues lo que ha dicho mi compañero, informarle. Tenemos una sala que es polivalente y otro salón que es donde se hace la gimnasia. Y nada, con los brazos abiertos y sobre todo pues a todas esas personas que están en Benilloba, en Benimarfull, en todos los pueblecitos del Contat, que sufren una enfermedad, que están en la montaña, que dicen, ay, pues yo también la tengo, pues tal, no podemos llegar a todo, pero estamos aquí en Alcoy, lo más cerca, y nos tenemos que acordar de los que no están, ¿vale? De los que no están y tienen esa enfermedad. Nosotros no podemos cambiarla, pero sí podemos mejorarla y que ser escuchados y que tengan esa ubicación, pues ahí estamos para lo que haga falta.
0: Liria, ¿vols afegir alguna cosa més?
3: Pues lo que han dit els meus companys, que val la pena, jo per mi sí que diria que val la pena que estiguen ahí, que si necessiten algo hacer està, i que ànims, que això té que passar per nosaltres, que som nosaltres els primers que tenim que alçar-se tots els dies i que tenim que tirar avant.
0: Rafael, si vols apuntar alguna cosa més.
2: Pues simplement dir-te que el portar l'enfermetat en companyia és millor que no portar-la soles. Això és la veritat.
0: I que avui hem conegut una mica més, bueno, al llarg d'aquests anys estem encantats de rebre-vos així a l'Estudi Central de Ràdio Alcoi, però en aquest octubre, el dia 1, el Dia Internacional de l'Artritis, i el 12 d'octubre, el Dia Mundial de l'Artritis Reumatoide i les malalties reumàtiques, doncs donar-li també suport per a donar visibilitat i totes les activitats i tot el que feu a CERA, però tornareu perquè aquesta jornada del 5 de novembre em sembla molt interessant i molt important, i ahir podeu també donar un tas més als oients perquè hi acudisquen a aquesta cita a Àgora. Líria Esmengual, moltíssimes gràcies per vindre.
3: A vosaltres.
0: També a Rafael Molto, que és el secretari d'Acera, que va tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: I Maria Dolores Gil, presidenta.
1: Gracias. Muchísimas gracias, que invitamos a toda la población a conocernos, que estamos ahí y nada, gracias a todos.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa, diseñando espacios para vivir.
5: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gil Albert, 63, junto a estación de autobuses.
0: I anem camí de la una del migdia, on en No Res, amagatalls de la festa, va a contar-los com seran aquestes obres, representacions que van a dur-se a terme aquest cap de setmana al Teatre Salesians, perquè sí, hem iniciat octubre i el mig any ja està així. Per exemple, aquesta vesprada, a les 8 i quart, serà la primera partida del campionat de cotos a la seu de l'antics alumnes salesians, on 32 parelles es disputaran ahir en este joc aquesta primera eliminatòria que anirà succeint-se al llarg del mes d'octubre fins a arribar a eixa final del 22. Però també, com més dic, tenim eixa cita tant el dia 2 com el dia 3 en els sainets, que enguany, bueno, no es desvelem molt més perquè Paco Aznar ja està així acompanyat amb les persones que els ho contaran. Nosaltres els fem una xicoteta pausa i ens endinsem, sí, en amagatalls de la festa.
6: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. La movida valenciana presenta Mecano Forever, un viaje fascinante a través de los grandes éxitos de Mecano, con canciones como Mujer contra Mujer, Hijo de la Luna, Hoy no me puedo levantar, Una rosa es una rosa, Me colé en tu fiesta, La fuerza del destino y muchas otras, a las que se unen potentes efectos y coreografías que dan forma a un espectáculo único capaz de hacer vibrar a todos los públicos. Teatre Calderón, domingo 15 de noviembre a las 19 horas. Venta anticipada de entradas en el Teatre Calderón en www.tiquetalcoy.com y en las oficinas de la asociación. Una rosa es una rosa. Radio Alcoy con la música.
7: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
8: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous comptem amb gent de teatre. Marís Albero i Antonio Martínez, que són els directors de les escenes de les dues obres de Joan Valls que van a representar-se, l'Avinguda del Rei Pere i la Visita del Blavet. Bueno, pues resulta que els dos directors estan en el teatre i venen escapats ja ara. Però fins i tot dos que participen, que és Jovi González i Rafa Abad. Bueno, xiquets, primer que res, les gràcies per acompanyar-me i perquè si no arribeu a vindre vosaltres, em toca a mi esperar els directors, que em van dir que només venien ells dos. Jo dic que vingui algú del grup, perquè en el reparto tan extens que hi ha entre les dues, en l'Avinguda del Rei Pere, jo recordo que vaig fer Roger de Llúria, crec, de Llúria.
9: I és el que fa Javier.
8: Sí, fa Javier.
9: Eixe paper el fa Javier Pérez. Bueno, bon dia.
8: Bon dia, xiquets, és un plaer tindre-vos així.
9: Igualment.
8: I, Javi, així no sabe cantar res, no?
9: No, així de moment no.
8: En esta no cantem,
9: interpretar i, bueno, bé, la veritat que...
8: Quin paper fas tu?
9: Pues jo faig el Rei Pere.
8: Ah, tu fas el Rei Pere, xe.
9: Jo sóc el Rei Pere.
8: El Rei Pere diuen que va estar... que va vindre... La visita del coll, diuen l'historiador, però que es va quedar a enviar, no es va quedar a fer nit així.
9: Bueno, segons l'obra, tampoc va fer nit. Tampoc va fer nit perquè, segons lo que representem, li arriba una notícia de la dona que la tenia en estado, a punt de tindre un xiquet, i entonces s'ha d'anar a viar perquè la tenia allí enviar i ja no es queda així.
10: En l'obra diu que passa sols un dia.
9: Sí, va estar
10: un dia, no va arribar a passar la nit.
8: El rei era Jaume el primer, no?
9: Era el fill, el rei Pere era el fill de Jaume primer. De Jaume primer, sí,
8: correcte. Jo me recordo a dures penes, esta és una de les obres que... perquè hi ha molta gent, hi ha una venda allí de xutxeries, hi ha paraes i tot. Allò va estar molt ben muntat, perquè crec que va arribar a fer-ho Toni Torregrossa, i ell, escenògrafo, era un gran escenògrafo, i va fer les paraes i les mores pastisseres.
9: Sí, correcte, també
8: hi ha. Hi ha un ballet, també, me'n recordo.
9: Sí, en este cas el ballet, en esta obra, va a càrrec de Gabriel Amador.
8: Ah, Gabriel Amador, això és una garantia, també. Bueno, i tu quin paper fas?
10: Jo faig el de paje.
8: El de paje.
10: Jo abric l'obra i la tanco.
8: És com si fos el narrador.
10: El narrador, sí. El que narrador, va posar a la gent del públic en antecedents.
8: En situació.
10: Exactament.
8: A tu no eres nou en el grup, no?
10: Del quadre, sí. Jo el estic quadre,
8: En el trabajo.
10: Sí, en el trabajo. I en les sarsueles i això.
8: Molt bé. Jo antigament també... Ara no. En esta, per circumstàncies que no venen al cas, pues, la meva filla diu, papà, vendràs, però pues no tinc la dona bé. I no. És una pena perquè li tinc molt de carinyo a les dues, perquè feia 26 anys que no es tocava Joan Valls, i vaig muntar jo el primer tro, després el Valser de l'Antigor, i després l'Avinguda del Rei Pere. Les vaig modificar tot el que vaig poder.
9: Bueno, no és fàcil fer Joan Valls, no per res, perquè va tot rimar.
8: Inclús en la visita del Blavet vaig escriure uns poemes pels xiquets, que ho va fer una neta meva, a fer uns xiquets que se'n van al Negret, que entren a la iglesia i se'n van al Negret, però, ojo, no tinc jo la capacitat escritora que tenia el mestre Joan Valls. Ah. Ho vaig traure d'un llibre de Joan Valls.
9: Molt bé.
8: Que no, jo no sóc aquí per retocar ninguna obra. Retocar vol dir que vaig... per exemple, en el verset de l'Antigor, Doña Casilda és la que paga els músics perquè canten Milagret, no? Doncs vaig així, Doña Casilda, i I quan Rafael ve de la presó, pues, vaig dir que ve a veure Milagret, pues, en vez de dir-ho, pues, és Milagret allà en escena, eh? Per què no? I el i Calomina, el del Villamarquí, pues, li trepant el cap al jutge en escena. Eh? Vull dir que són coses que diu l'obra. I per què no traure-ho allà?
10: Claro,
8: perfecte. Que no vaig retocar res, crec que es diuen que... Vos vaig tenir la sort de que vaig fer la fotografia d'allà baix de la placeta del Carbó, uh-huh. Es vaig prohibir perquè estèticament ho vam fer les seans. Claro, si tu t'arrimaves eres més alt que l'arc, tots els vaig prohibir, a 2 metres no s'heu d'arrimar. I entonces donava la sensació...
10: La perspectiva quedava bé.
8: La perspectiva quedava molt bé. Bueno, vosaltres contents de participar, no?
9: Pues moltíssim. Molt contents. Jo, per la meva part, pues, molt contents. Ja participar diverses voltes en el quadre artístic i encantat. La
8: veritat bueno, jo vaig col·laborar una volta en Los Claveles i vas cantar tu allí.
9: Sí, jo feia de Don Fernando en Los Claveles i feia del camarero.
8: El camarero un poc amanerat.
9: Sí, amanerat, no? Un poquet amanerat.
8: I bé, el Claveles perquè Ignacio en Glòria Estiga
9: i
8: jo... haver sigut molt facilona, no? I haver deixat que em furten el bolso i tot. Ha costat els ensaios? Ha costat això?
10: El que ha costat més és ha sigut ajuntar a tota la gent, és a dir, són molts així i les faenes i tot, pues és el que impedís que, perquè crec que no hem estat en ningú ensaio
9: tots.
10: No hem estat en ningú ensaio
9: tots.
10: No,
9: perquè a veure, crec que som 16, no? Sí, nosaltres 20, som 16.
8: Valet
9: i pico, sí. Claro, entonces sempre és complicat perquè 16 persones, pues sempre hi ha algú que té alguna cosa. Entonces,
8: i està dirigida per Marisa.
9: Per Marisa, sí.
8: Que estan treballant ara en el teatre i teniu, avui és l'assaig general, no?
10: Sí, avui vist.
9: Està després tenim l'assaig general.
8: I feu només dos dies, però mm-hmm. només feu una
9: sessió.
10: Una sessió, sí.
8: Una sessió.
9: Divendres 7:30 sí. I dissabte 8:30.
10: Divendres 8:30 i dissabte 7:30.
9: Sí, ah, sí? Al revés, no?
10: Sí.
8: Que sobre aixina pel comerç, això, anar a les 8:30.
9: Exacte.
8: Antigament, se'n feien dos, antigament, jo estic, ara ja no té importància, ja no parlem de mi, però es feien 4 sessions. Quan, per aquest entonces es feia teatre a les 11 de la nit, es feia a les 8 i a les 11. Tu no fas així ara a la gent de les 11, encara que montes Turandot, saps dir?
9: No, no.
8: Hi ha una parrilla molt gran en casa que veus de tot i no fas teatre. Si a les 9:30 la gent no està fora, ja no està contenta. Ha canviat molt. A més, era un acte social, no? Anar al teatre a les 11:30 de la nit o a les 11, i se'n feien dos.
9: Ara és al revés, ara la gent vol anar antes de sopar antes i acabar de sopar. I sopar. Sí que és de veres dir-los a la gent que, independentment que siguin dos representacions, s'han comprimit una miqueta i claro. No serà llarg. Al final, aixes dos juntes vindrà a durar el que dura una horeta.
10: No,
9: és dir,
10: exactament.
9: En total, en horeta i mitja estaran les dos fetes, que és el que dura una obra normal i corrent.
8: Jo, que no és una crítica, en aquest programa no fan crítiques, però que m'ho han dit aquest matí, i no fa molt rato m'ha tocat una senyora, inclús per comandar. Escolta, i què torneu a fer? Trossets? Jo dic, no, escenes, per no dir-li que sí, trossets claro. No està ben dit, trosset és un trosset de formatge, però...
9: Claro.
8: Jo dic, no, fan unes escenes, senceres no, perquè serien molt, tremendament llargues, pues valdria la pena que fer una obra sencera. Bueno, pues a lo millor té raó, que perquè molta gent no acaba d'argumentar l'obra, no?
9: Ja, però independentment que siguin escenes, hi ha un fil conductor, és a dir, no. Tu la veus com no és, ara veig, és com si, no són gags, de dir, ara veig este tros, no. Porta-ho tot, almenys la vinguda del rei Pere, imagina que la visita del Blavet igual, nosaltres t'ho porta a una consonància que comença l'obra i s'acaba, veus un començament i una fi, és a dir, no
10: quedes en bàbia, dius,
9: no quedes de dir, això que té que veure en això, no, va tot en una continuïtat i està...
10: S'han acurtat més fraseos, s'han llevat per no fer-ho més llarg.
9: És una obreta curteta i completa.
10: És coherent.
8: Això és feina de, m'imagina...
9: En este cas de desdirectors. En este cas ha sigut Marisa.
8: Que han coordinat perquè exacte. No perdi el fil, perquè no es vegin, és que si no es veuen trencats, es veu una obra trencada. Així no,
10: si és que, és el que hem volgut fer per al tema del novenari, que estaguera el Blavet i que estaguera el Jaume I. Però de Jaume I crec que no n'hi ha ninguna obra, segons m'han comentat.
8: De Jaume I?
10: De Jaume I no n'hi ha. Entonces, lo més aproxima...
8: De Jaume I ix en l'Avinguda del Rei Pere.
10: Que és el que ells nomenat per ser el pare, sí, el pare del Rei Pere. Entonces, és el que, per fer-lo del novenari, van voler fer pas dos, per tant al Blavet, que tampoc és el Blavet, sinó és el fill, que és Adarruc, i el Rei Pere, que és el fill de Jaume I.
8: El Blavet el va fer, quan jo la vaig dirigir, Roberto Pedro.
9: Jo crec que també està, en aquesta obra està.
10: Sí,
8: segueix fent el mateix paper, perquè el Blavet, tots, i a més, el títol Blavet és perquè tenies ulls blaus.
10: I ell es té.
8: Però a més, que en les tres obres de Joan Valls que vaig muntar jo, en les tres, ell va fer el primer tro, ell va fer en el valser de l'antic Gordó en Cel Moracil, i en la visita al Blavet va fer el Blavet. Vull dir que va fer, considerem-me, el protagonista, no? Uh-huh. I bé, ell molt content de que contaren ell, i jo content del resultat que van donar tots. Tots guarden un bon record d'aquelles obres, van estar molt treballades, perquè t'ha dit que el vers a mi m'agrada que estiga més escueto sense la cançoneta, ja no? Uh-huh. I tots es van estranyar d'Anabel. Anabel, en el primer tro, feia un paper, i Anabel, sabeu que ella és molt... Ella, el paper sempre se'l deixava en el cotxe. I després, ella i jo n'hem fet moltes, moltes. Per exemple, una que si em Lluís, que té ella que no tinga jo, bueno, això va ser, la van fer en la mostra de teatre i tot, i estava embarassada, i era la xiqueta que té quasi 16 anys, saps, Anna? Llavors tu, sí. I amb tots Anabel, ella, molta gent no sabia que és dimecres, anàvem a entrenar menys realistes, pues venia i ensaiàvem.
9: Sí, així sí que és de veres que aquestes obres, al ser, imagina que la visita del Blavet era igual, sí. Joan Baix sempre escrivia en rima,
8: no, sí,
9: i entonces
8: sí.
9: No te'n pots eixir, perquè no, al final es perd totalment la rima.
10: Sí, no, vale. Rima és que estàs fent mal.
9: Entonces, tot és que saber de memòria, sí o sí, sí, t'has de senyar el guió perquè tot quadre i tot rime. Entonces...
8: En Joan Baix hi ha una anècdota, tinc una anècdota jo que vaig fer, no sé si en la... En quina va ser? En plena glòria, crec que és. I he dit que així lleve este jupetí carmesí i este collar tan pesa que duc, i ostres, jo no portava el collar, i dic que sempre duc, però que ara no porto, ara no duc. Jo dic que en Joan Baix el que diu el Brato, no te'n pots així.
9: No te'n pots així, en qualsevol altra obra, pues, si te s'olvida un poc el text, pues, pots dir lo mateix en diferents paraules, i eixes del pas i s'acabó. Però en este cas ho han de saber sí o sí, de memòria, perquè no hi ha altra. Si no, no rima.
10: No rima.
8: Bueno, vosaltres són més coses de preguntar-ho als directors,
10: claro.
8: si estan contents de la vostra...
9: Pues imagina que no tardaran, però bé.
8: Imagina, fíjate tu, que avui estan muntant coses del teatre.
10: Claro.
8: Monteu, ho estava esperant, que heu quedat en Paco Osnari, imagina't si no arribem a vindre vosaltres,
10: pues no.
8: I jo, si estigui parlant, jo sé, contant de les dues obres, gràcies que de les dues obres conec, i fa... Quin, a veure, així... El transeúns, claro, el xiquet, número 3, el xiquet, claro, gent xiquets.
9: En la visita de Blavent, no? Així que amb altres de la visita de Blavent, idea.
8: En Blavent ets, Amparo, en esta i la meva filla, no? Sí, Remediet.
10: Juan Javier.
8: Carmina.
9: Juan Javier i Jay, no?
8: Juan Javier no...
10: No està ahí, no?
8: Juan Javier, sí, Javier Gisbert, sí que ells, que feia, bueno, així està fet, fa de traspunt. Ell va fer... en la veritat de Blavet la veu perquè la veu d'Alà, perquè Alà no l'ha vist ningú,
9: que és una voz de nou,
8: des de dalt de... no, el vaig traure des de dalt d'un palquet, Els saps, però vestit i la... perquè sabeu que s'enamora del, de, del blavet, un remediatge. I bé, és, estic esperant perquè també tinc un... però ara quan vingui la tècnica. Bueno, així, en el rei Pere, a la RUC, qui fa? Tono?
10: Tono,
9: el que fa l'ambaixador cristià.
10: Cristià. En
9: festes.
10: Sí. Té la veu ahí molt
9: home,
10: xula.
9: Té una veu potent.
8: Delgado, ja veus tu, Tono Delgado, que és l'ambaixador cristià, el fa.
9: Fa de moro, en
10: este cas.
8: Rafa Abad, eres tu?
10: Sí.
8: I el fas de... Zulima, qui és Zulima?
9: Zulima...
8: Paula Martínez.
9: Sí.
8: Zulima...
10: Mira, ja estan així.
8: Paula Martínez. Aixa, Carolina Méndez.
9: Exacte.
8: L'Abogil, Juan Carlos Lillo.
9: Roger Juan Carlos Lillo també ve del món del teatre.
8: Sí.
9: Juan Carlos Lillo. Paula és del ballet.
10: Sí.
9: Paula és del ballet de Gabriel, però molt bé. És dir, la gent s'ha adaptat molt a l'espanyol. Molt bé. Carolina també fent-ho molt bé.
8: I adaptació del text, quadre artístic.
9: Veges.
8: Bueno, en el vostre permís anem a fer una xicoteta pausa per un consell publicitari que Maribel vol posar-nos, eh? Anem allà.
11: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
12: Este domingo desde las 12 menos cuarto escucha en directo el partido Mallorca B Alcoyano. Puedes hacerlo en el 1485 de la onda media, www.radioalcoy.com o en la aplicación móvil de la cadena SER. Domingo, 12 menos cuarto, Carrusel Deportivo Alcoy, dirige Marcos Martínez. Vive la emoción del fútbol en Radio Alcoy.
13: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con... ¡Servitaxi! 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
14: ¡Servitaxi! El 37-37.
15: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi... y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
8: Bueno, acaben d'arribar Toni Martínez i Marisa Albero, que són els directors. Marisa Albero crec que és de la Avinguda del Rei Pere i Toni de la visita del Blavet. No, Roger?
3: Així
8: bueno, primer que res, donar-vos gràcies i segurament que vendreu del teatre i anireu, pues sí. I un esforç, alguna cosa us haurà passat per no estar així a l'hora, perquè sou
16: pues complidors. Acabar d'ultimar, perquè verdaderament pues, és un poc laboriós el tema, són dues obres, hi ha moltes coses que arreglar i
3: el tècnic mos...
8: Arrima't al vi.
16: Poc temps.
3: El tècnic ens ha dit que si podíem fer el favor d'acabar el que teníem entre mans i no s'ho han pogut deixar i per això han fet un poquet tard, Paco, perdon.
8: No, jo tinc que agrair-los a Jovi González i a Rafa Abad que, perquè si no només estava parlant jo, gràcies que conec les dues obres, que a més ha participat en les dues i he dirigit una d'elles i tot i hem estat parlant. Ara falta, ells han dit, no sé, en boqueta xicoteta, però no, ho han dit bé, a pleno pulmó, que estan molt contents de la direcció. Ara vosaltres vos toca tornar-los el piropo.
3: Pues mira, si jo com Rafa i Jovi són, diguem, de la meva obra, diré que gràcies a ells, que li han posat molt d'interès i estic supercontenta.
8: Jo a Rafa Abad no coneixia de veres, i en Jovi totes les garanties, quan li dones un paper també és de... dels que tenen el sainet o el teatre o la sarsuela en vena, no? Les van injectar en vena i en estos pots comptar seguit, sí, que no, que el complidor en tots els papers.
17: I Rafa també.
8: I si es pregunta, canta una romança. Sí,
17: també,
8: i,
17: també. Rafa també canta.
10: Sí, sí,
17: Rafa també canta.
10: També, tenoret.
8: Pues,
10: tenor. Això
8: podem
10: fer així.
8: Tu també tenor, tu tenor lejero. Sí, sí. Bé. Bueno, ja m'han dit quin paper... Quines dificultats, perquè sí que han quedat molt bé estos, deixar-ho en bon lloc, perquè m'han tocat este matí inclús una senyora que diu, i què són, trossets? Jo això de trossets no m'ha agradat, li dic, no senyora, fan escenes, són escenes, i segurament estaran coordinades. Ei, no valdria la pena que fera una obra sencera? I ells han dit que no, que està molt coordinat, que està, que heu fet una gran tasca, i que l'obra, a pesar de que no, que sigui un fragment de les dues obres, no notaran que té un fil conductor.
17: Eso es, eso es. Jo des de luego dic que para gustos los colores, o sigui, però nosaltres quan han fet trossets, entre cometes, també han quedat guapets moltes voltes, o sigui, i han quedat molt bé i la gent se n'eixi contenta. No sé si és que aquesta senyora no li apanyarà això exactament, però ja el dic, para gustos los colores. Així no...
8: Perquè, no, però és que han hagut per exemple, en una que vaig dir jo, hi havia poc fil conductor en aquesta del... un fester en el segur. Va faltar, jo ara ni me recordo que ho vaig dirigir, no estic criticant, però que no havia fil conductor. Per això m'alegre molt que en aquesta...
17: Sí, jo crec que en aquesta sí. Jo, la de Toni, és que no he pogut anar ni a un ensaio, perquè claro, ensaiem a la mateixa hora i no, un o l'altre no es vegem. Entonces jo parlo per mi i de la meua. Jo he tallat escenes com si diguérem del poble, de, o sigui, un poc intrascendents. La vinguda del rei Pere, el rei Pere ve. El rei Pere està en el coll.
8: I se m'ha anat a enviar, eh? Recordo que el rei Pere no es va dormir així.
17: No va dormir.
8: Jo no sabia el motiu, però...
17: Ja te l'ha contat. Pues per això el dic. Que jo
8: sabia que no havia...
17: Jo penso que sí, que n'hi ha un fil conductor i que més es veurà el que és l'obra. I el dic, jo he procurat llevar escenes intrascendents de coses que passaven del poble, diguem, que així també en passen, coses del poble, però reduït. Jo espero que agradi.
8: Pues du feina, du molta feina, perquè la vinguda del rei Pere, i recordo que estaven les mores pastisseres,
17: eso es,
8: bien paretes i tot això.
17: I per vestir-los a tots, que són 26 persones, sí, ja, sí, que de l'època.
8: Toni, tu en la visita al Blavet jugues avantatge en una cosa, primer, el que du els espingardes del sargento de Ligeros no hi és en esta volta, no?
18: No, això me la comé, era molt paper, no podia permitir-ho, però va quedar.
8: El paper el va fer ell,
18: no.
8: I s'ha quedat ell. Bueno, però sí que comptes en Roberto, que el fa el Blavet, no?
18: Sí, continua fent el Blavet molt bé, la veritat és que...
8: Remigio fa el mateix paper que feia?
18: El mateix...
8: Sí. I què fa el que feia de Txelín?
18: Això ho fa Juan Andrés.
8: No, la que feia de dona de Remigio.
18: La que feia la dona de Remigio...
8: Era Txelín.
18: La dona de Remigio... Bueno, espera, sí, que si m'ha desentrat. Ara ja, és que porto avui un dia amb un embolí que deu... La teva filla fa un paper, eh?
8: Ella fa Remedieig.
18: Sí.
8: Remedieig serà la, sí, que s'enamora del Blavet.
18: Del Blavet. I la dona de Remigio...
8: Que ho ha fet Gemma.
18: La dona de Remigio, que no és la dona de Remigio no fa ninguno perquè de Remigio no trau dona.
8: No trau la dona.
18: És la dona de Tomaset. No, de Pasqualet.
8: Sí, sí.
18: Dels dos maseros, i això fa la teva filla, la Saga Arnar. Sí, sí. El paper el fa Rafael Sempere.
8: Rafael Sempere.
18: Se Xulla.
8: Sí, sí.
18: Més conegut per Xulla. I bé, jo estic molt content, perquè la veritat és que, a veure, el que has dit del trosset...

0: Torxells de Gorta. Estava millor confundida esta dona, eh? En altres
1: no. Així tant una, jo ja no ho sé, m'imagino que perquè vam estar parlant, nosaltres l'essència de lo que és l'obra, una i l'altra la continuem mantenint,
0: i la, o sigui, que vam fer de Reis, que va fer Emilio, també la van fer sencera, era sencera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Van fer la cara a la cultura,
1: no sé per què dir la senyora esta, sí que és de deberes que nosaltres han mantès en lo que és la hegemonia de lo que és l'obra, o sea, de principi a fi. Verdaderament l'obra d'hora i mitja són una hora i mitja, i entonces nosaltres l'han dividit a la meitat. Se l'han carregat a la meitat, no per res, perquè si no les matem a la gent així 2-3 hores en el teatre.
2: No, i a més és que volíem donar a conèixer un poquet, de tindre l'ocasió de fer coses per el 750 aniversari. Volíem a Jaime Jaume el Conqueridor de fer algo d'ell, però no hem encontrat absolutament
0: res. Jaume el Conqueridor, jo no recordo.
2: Entonces, bueno, la més aproximada d'ell era el rei Pere, que és el fill.
0: Que és el fill.
2: I això és el que hem fet. I per la seva part, Toni, pues,
1: la visita a Blavet és una... Este ja s'ha refet 2 o 3 voltes.
0: Això sí que s'ha reposat. Esta, crec... La vinguda del rei Pere només s'ha representat una volta.
1: Una volta, sí.
0: Bueno, l'estreno i s'ha reposat una volta, no, Rosa Marisa?
1: Jo crec que no, però
0: Javi o Rafa han dit no, jo no vull discutir, però jo crec que només es va fer el dia de l'estreno. No recordo una i està editant els llibres que va fer Ciutat,
2: sí,
0: el reparto i tot, no? I a més jo ho miraré per curiositat perquè ho tinc anotat, i ho miraré. Lo important, que això és John Valls, que era un verdader home de teatre, de deberes. Ell lo que ho feia en vers, i a molta gent no li agrada el vers, però si està vendut el vers, els arguments, ell mantenia el que es deia entonces teatre fester, costumbrista i alcoià.
2: Sí, senyora, ahí está
0: John Valls.
2: Ahí está John Valls, i així està reflejat això.
0: I era John Valls, de manera... I que millor tu no tenies la carcallà, la risa de Santa Creu, però és una sonrisa molt agradable, molt... Argumentalment era un home de teatre, no? Era un verdader...
2: Sí.
0: Estic parlant jo perquè no estic parlant vosaltres, eh? Està bé que parlarem, però ara sí.
1: Nosaltres venim a votar,
3: ja. Ara que parlen els directors, ja.
0: Què vos ha costat més que res? El que més vos ha costat, m'imagina que ja ho han dit ells, enjuntar-vos a tots, perquè n'hi siguin uns quants, eh?
2: Vosaltres exactament 26.
0: 26. I tu, Toni?
1: Jo crec que són 12 o 14, no?
0: 12 o 14, no, sí.
1: Però bé.
0: Però pelees uns xiquets també, eh?
1: Sí, tenim...
0: Has tret els xiquets.
1: Tenim 3 xiquets, bé. No, sí. La veritat és que s'ha quedat molt... A mi m'agrada, els actors han donat tot el que tenien que donar.
0: Sí, perquè l'actor principal, ell se sabia, ell, el Rafael Tomaset, Juan Andrés, això és una...
1: Això és
0: garantia.
1: Garantia absoluta.
0: El Claudiet el fa Rafael Sempere. Qui és?
1: Xulla,
0: claro. Això també, Rafael Sempere també.
1: Sí.
0: Remediets, Carmen Hernández, no vull dir res jo. De Pasqual, Francisco Muñoz, qui és?
1: Pues este xic fa teatro en companyia de Remigio Domènech en Batoll, i ha fet algunes obres, ha fet microteatres també,
0: sí.
1: I la veritat és que a mi sí que m'agrada, el xic este ho fa molt bé, m'ha agradat molt.
0: Pere, Remigio Domènech, això és una garantia també.
1: Sí. I Pep Bernabéu, que no ha fet molt de teatre, i li feia il·lusió, i al principi estava preocupat.
0: Pep Bernabéu avui, quin paper fa?
1: Esteve.
0: No sé, que són els que proven els
1: trabuqueros, sí. Molt bé, la veritat és que molt bé, eh? I la dona de Rafa Sempere és Amparo Ortega, que va fer l'última coreta que va fer, quan va ser? No me'n recordo ara,
0: sí. No, és igual, lo important que a mi m'han dit que està tot venut, no s'ha fet publicitat en la ràdio per circumstàncies que no venen al cas, i està tot venut, però jo